Ale, va, què és dimecres? Dimecres 10 de juny de l'any 2026. 22,2 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el Vell de la Jaume I. Dos bones notícies. Uno, és dimecres, per tant estem més prop del divendres. Dos, fa un dia de categoria. Després saludem a Lluís Francesc i ens conta si això ha sigut un oasi dins de la calor que ens espera en les pròximes jornades o si anem a tindre un final de setmana més agradable. Serà després d'abordar el tema inicial, un tema inicial que porto sent el tema inicial d'este hoy por hoy des de fa demà un mes. Estiu.

0: Pronte, eh? Demà fa un mes que va començar la vaga indefinida per part del sector educatiu valencià. Nosaltres ho vam dir el primer dia i ens mantenim. Tots els dies anàvem a obrir el programa, o si no, obrir-lo en algun moment, parlar-ne de la vaga. I més encara en una jornada com la d'avui, en la que, sens dubte, avui és un punt d'inflexió. Avui podem veure què és el que va ocórrer en les pròximes hores, en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos. Ramir Moscardó, què tal? Bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Guillem Just, hola, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per vindre. Ramir, dia definitiu, dia clau, dia en el que es pot continuar la vaga, en el que es pot desconvocar, en el que es pot suspendre. Anem a explicar tots aquests conceptes, que són fins i tot un mal de cap per als profes, no anem a equivocar-nos, i també per als oients. Però primer que res, com sempre, com esteu?
1: Bé, és el que tu dius, estem en una data clau, per dos motius. Una, per el tema que s'està plantejant avui, i l'altra, per el que tu has dit, demà es complís un mes des de que van començar esta vaga indefinida. Una vaga indefinida no és gens fàcil i està suposant molt de mal de cap, molt de malestar, molt de cansanci, a pesar de que les idees estan molt clares i la gent continua.
0: És aquest dia clau en el que se va decidir en les pròximes hores a través de votacions, a través d'aquest recurs que ja és habitual, que és, es fa la reunió en conselleria, els sindicats agafen el seu temps per a prendre decisions, les passen per totes les persones que poden votar en aquests sindicats i després això es torna a portar a la conselleria a aquestes meses de negociació. Què és el que n'hi ha ara mateix damunt la taula?
1: Bé, damunt la taula n'hi ha una proposta de conselleria que pràcticament no avança en les últimes propostes que s'han fet. I això que portem un mes de negociacions, de taules, de meses de reunions, amb propostes, avanços, però per entendre-ho clarament, és com si estiguem negociant entre el 0 i el 10, no? I pràcticament estaríem en el 2 encara, és a dir, sembla que se vol avançar, que se vol arribar a punts, que conselleria pareix que vol obrir-se a fer propostes, però evidentment molt lluny encara de lo que seria l'ideal.
0: Per tant, s'ha enviat dins de les associacions com la vostra, les assemblees de docents, per exemple, així de Xàtiva, de la Costera, s'ha enviat un comunicat, s'ha enviat una carta en la que què es conta, Guillem, si vols contar-ho tu?
2: A veure, bàsicament el plantejament és, per una banda, si estem d'acord o no amb el que es va proposar i plantejar en l'última mesa de negociació, i per altra banda també el plantejar si finalment el procés aquest de vaga que tenim, diguem que el deixem o bé desconvocat, o bé de moment el deixaríem un poc en stand-by, és a dir, en pausa, però que no es desconvocaria plenament la vaga, sinó simplement de moment es deixaria suspesa, però de manera que es mantindríem actius i que en qualsevol moment podríem novament llançar una crida a la mobilització.
0: Clar, perquè pel que jo tinc entès, és més enllà d'un, més enllà de la terminologia, és un concepte jurídic. En este cas, el fet de desconvocar la vaga significa que si es desconvoca, quan després vulgueu tornar a convocar-ne una altra que no podrà ser indefinida, han de passar mínim 10 dies abans de convocar-ne una nova, i en el cas, com bé deia Guillem, de suspendre, es queda molt bé en stand-by i es pot reprendre en qualsevol moment.
2: Exacte.
0: Jo crec que queda prou clar el concepte. Més o menys, vosaltres que esteu en contacte amb els profes, amb els mestres, què s'olora, què penseu?
2: A veure, nosaltres, després de pulsar un poc l'opinió en general del nostre claustre, però també més enllà d'altres claustres dels diferents centres educatius, no solament de secundària, també de primària, vegem que predomina l'opció del no. És a dir, no estem d'acord amb allò que s'ha establert en aquest últim acord de negociació i, per tant, pensem que eixirà no novament, perquè també és que els avanços que s'han fet respecte a l'anterior acord de negociació són mínims. Vegem, al punt de vista, són bastant ridículs, per tant, no s'ha avançat en pràcticament res. I, per altra banda, pensem també que en quant a si la vaga serà desconvocada o, en canvi, serà simplement posada en stand-by, pensem que eixirà el suspendre-la i ja està, i que puguem reprendre les accions mobilitzadores en qualsevol moment.
0: Algú està telefonant vos, no sap que esteu en la ràdio. Ramir, com si dices en Guillem?
1: Sí, és a dir, la idea és clara, és a dir, evidentment acaba el curs escolar acaba...
0: Sí, és que li queden
1: en qüestió de
0: 12 dies.
1: Sí, pràcticament la setmana que ve està ja, liquidat. Per tant, mantindre una vaga no té sentit, perquè no té efectes, no? Però sí que, com que la posició majoritària del professorat és que no estem d'acord amb aquestes propostes, seria reprendre la mobilització una altra vegada en setembre. És a dir, paralitzaríem un poc les accions i en setembre tornaríem a reprendre per a que se reprenguin les negociacions. És a dir, no tancar lo que és la mesa negociadora, sinó parar un poc esperant a veure què passa en setembre.
0: Això és el vostre punt de vista, la vostra opinió, i el que també soloreu pel que comenten companys i companyes dels grups. Però, per exemple, Ramir, tu que a més has connectat amb nosaltres molts dies des de València, que estàs també molt a València, amb molta gent de diferent del territori valencià, això és igual en totes les comarques, o així som més guerrilleros que en altres?
1: No, jo te puc assegurar que és un moviment que ha vertebrat de nord a sud tot el País Valencià, però a més d'una forma molt clara. Jo ho he constatat en les manifestacions en València i en determinats actes. L'altre dia vos comentava el que havia passat en la processó del Corpus. Mm, és a dir, sí, que no és una qüestió només tampoc del sector docent, sinó d'una mobilització social. La postura de la societat majoritàriament està clara que és per defensar l'educació pública. I en això estem. És a dir, no, és algo que no acaben d'entendre els governants i que haurien de fer-se un mirar d'alguna forma.
0: Guillem, estàs assentint-te i girant el cap.
2: Sí, perquè només fa falta estar present en les diferents mobilitzacions que s'han anat produint al llarg de tot este mes, ja sigui una manifestació o qualsevol concentració a València mateix, per detectar ràpidament que és que són tants i tantes, tantíssimes persones les que recolzen el moviment, que la major part dels claustres s'han sumat, siga del centre que siga, de qualsevol població del territori valencià. I després, sobretot, veus com van sumant-se famílies, i quan en una manifestació passes per carrers i veus als balcons, a les finestres, gent aplaudint, és que denota que estan amb nosaltres i contem amb aquesta força. Crec que en un primer moment consideraria, potser no esperava la potencialitat d'aquest moviment, i potser no comptava amb aquest recolzament quasi des d'un inici de les famílies, que la veritat és que han estat al nostre costat des d'un inici.
0: Per tant, quan se sabran coses? Anem a posar-ho damunt la taula ja d'hores, perquè 12 i mitja del dia 10, quan sabrem si la vaga continua, si no continua, si es desconvoca?
1: Sí, això ho sabrem avui mateix. Una de les coses bones que està tinguent tota aquesta mobilització és el caràcter molt democràtic que està tinguent, molt participatiu pel que fa a la presa de decisions. De fet, Conselleria aporta la seva proposta, els sindicats no diuen immediatament ni que sí ni que no, sinó que consulten el professorat. A més, amb la fórmula d'un professor, un vot. És a dir, que en aquests moments s'està realitzant ja la votació, determinem si estem d'acord o no amb la proposta general i també per apartats. Quins apartats ens pareixen que sí que s'ha pogut aconseguir alguna cosa o quins encara s'haurien de reclamar més. Igualment s'està consultant quin model de protesta volem continuar fent, com ha de continuar la vaga. D'això ho sabrem avui mateix. Segurament crec que és fins a les 8 de la vesprada que estava prevista la votació. En aquests moments ja n'hi havia... I es compten per milers, la quantitat de persones que estan votant, i el resultat el sabrem esta vesprada.
0: I una vegada se sàpiga aquest resultat, que per descomptat contarem demà, vosaltres ací a Xàtiva aneu a fer alguna acció paral·lela, vull dir, aneu a fer alguna altra assemblea, aneu a fer alguna reunió, aneu a fer alguna mobilització, manifestació, o esteu esperant-vos?
1: De moment, l'assemblea de Xàtiva que es va crear recentment sí que s'està reunint. De fet, ahir de vespre vam tindre una reunió per a valorar com anava a fer-se la votació, per comentar els distints punts que n'hi havia que tractar. És a dir, s'estan tractant coses, però estem a expenses d'això. El que sí que s'ha concretat és demà dijous, a València, una manifestació claríssima, contundent, de deixar ben clar quina és la postura del professorat en general, que és de no a l'acord que se planteja.
0: Per tant, la fi no està tan prop com sembla que ens estan venent.
1: Jo diria que no.
2: Jo pense el mateix. Pense el mateix perquè, finalment, per a nosaltres no hi ha un acord. No hi ha un acord en quant a que no hem aconseguit, de moment, aplegar a resultats que esperàvem. No hem aconseguit que aquestes reivindicacions que hem plantejat des d'un inici s'aconseguisquen plenament. Per tant, no podem donar per conclòs un procés sense un resultat òptim i favorable per a la comunitat educativa.
0: Ramir, què vols dir? Que és...
1: Sí, jo volia comentar una cosa que és molt important, i és que des del moviment de docents en lluita i de les assemblees de docents s'ha emès un comunicat clar, perquè Conselleria sempre està dient que no n'hi ha diners per a tot això, que no n'hi ha pressupostos, que és impossible aconseguir totes aquestes coses. Bé, dins del professorat n'hi ha professors d'economia, i de matemàtiques, evidentment, que saben molt de fer números. Jo sóc de geografia i història i a lo millor no sé tant, però s'ha elaborat un informe per els experts en esta matèria, demostrant que sí que n'hi ha viabilitat pressupostària per a les reivindicacions que s'estan plantejant. Fins i tot indicant de quins apartats, de quins pressupostos de la Generalitat, les partides, etc, etc. I se demostra que sí que és viable.
0: I això s'ha enviat a Conselleria?
1: Sí, clar, evidentment. Això s'ha enviat a Conselleria i ahir s'ha dit, per activa i per passiva, que la qüestió no és únicament què és el que figura als pressupostos, sinó quina és la voluntat real d'executar els recursos disponibles i de mobilitzar-se per l'educació pública. Bàsicament és això. N'hi ha diners per a el tema de la qüestió salarial. N'hi ha diners per al tema de reduir les ràtios i n'hi ha diners per a augmentar les plantilles de professorat. I això està demostrat. Per tant, si no se vol aplicar, ja és un altre motiu, però que no diguin que és per una qüestió econòmica.
0: Demà fa un mes que va començar la vaga. Si no vaig errat, m'assembla llegir per ahir que ja heu superat els dies de la famosa vaga del 88.
1: Crec que sí, perquè crec que no va arribar a un mes i en esta ja superem, demà complim un mes, crec que sí.
0: Doncs seguirem contant-ho, com portem fent des de eixe 11 de maig. Tant de bo demà contarem que tot s'acaba perquè tot s'arriba als acords que voleu. Tant de bo.
1: És el que vullem, Nosaltres el que volem és tornar a la normalitat el més pront possible.
0: Sí, perquè si anem fent una suma ràpida, així, no són de matemàtiques, però si vam dir que més o menys serien uns 150 euros al dia per 23 dies que porteu, són més de 3.450 euros que esteu invertint en l'educació, Esteu perdent i esteu invertint al mateix
1: temps. En efecte. I tenint en compte que en moltes cases són dos persones les que estan treballant en la docència. No estem parlant de qualsevol broma.
0: Ànims. Seguirem comptant, com hem fet des del primer dia. Ànims i gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: després de parlar d'educació, 20 minuts per arribar a la una, seguim parlant d'educació. En este cas, Aspromivice, que va participar en el primer Congrés Internacional de Filosofia de l'Activitat Física, l'Esport i el Joc. És un congrés en el que s'intenta fomentar la pràctica esportiva inclusiva i quins valors essencials té, doncs, per a intentar crear una societat una miqueta millor. David, des d'Aspromivice, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Primer que res, enhorabona.
1: Bueno, moltes gràcies, sí.
0: Sí, sí, enhorabona per participar, enhorabona per estar ahí, perquè és important estar present en aquestes coses.
1: Bueno, sí, al final estàs present i dones visibilitat a una idea que tu tens i és d'enorgullir-nos, no?, el fet que una entitat com la Universitat de València volguera comptar amb nosaltres per exposar el que intentem inculcar en centres educatius, en instituts, en col·les, totes les setmanes del curs.
0: Perquè exactament en què va consistir este congrés, David?
1: Bueno, és un congrés en el que, com tu molt bé has dit, internacional, sobretot de proximitat de Llatinoamèrica, i bueno, la Universitat de València sabia de la nostra tasca que fèiem a nivell educatiu, i un dels organitzadors, que estava en el comitè organitzador, un professor universitari de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, volia que eixa part pràctica formara part del congrés. És una activitat vivencial a través d'un esport que s'anomena la botxa, que participa personalment amb una tetraplegia bastant seguida, i ell volia que els filòsofs vegin en aquesta part pràctica, de que hi ha gent amb unes capacitats molt diferents a les que estem acostumats, que també fa esport, i vol demanar que se practiqui més esport.
0: I en este sentit, vosaltres, com és el vostre dia a dia? Què és el que feu per a fomentar això i que ells i elles, bé, doncs això, d'alguna manera o altra, tinguin també establert en la seva vida, doncs, aquest esport?
1: Nosaltres el que fem és estar fora del centre d'Aspromivice. Nosaltres volem estar en la comunitat educativa i que siguin els xiquets i xiquetes que s'empapen d'esta forma de fer esport. I quan siguin majors no tinguin els prejudicis que tu i jo com a adults tenim, perquè no hem tingut aquesta oportunitat de menús, no?, de participar i de practicar esports amb persones amb capacitats completament diferents a les nostres. La nostra tasca principal és, com tu has dit, estar a nivell educatiu per fomentar una societat molt més justa, i l'esport és una molt bona pregunta.
0: Estem tenint unes... tenim una miqueta de dificultat per a escoltar-te, David. A veure si ara m'escoltes. Hola, 1, 2, 3.
1: Sí,
0: vale. A veure, te faig l'última pregunta i a veure si així amb una miqueta de sort la puguem escoltar bé, perquè l'última s'ha perdut una miqueta. No, en referència a això que estaves comentant de com és l'esport i de quina importància té l'esport en el dia a dia en Aspromivice, insistim una miqueta més, perquè entre que s'ha entretallat pel vent i tot el rotllo, no t'hem escoltat bé, David.
1: Pues bueno, nosaltres el que volem és estar fora del...
0: Ara sí.
1: Aspromivice, fora del centre, perquè la nostra tasca és donar visibilitat a que hi ha un sector de la població que també vol fer esport. Nosaltres participem molt a nivell educatiu, no?, per intentar fomentar aquest tipus d'esport i mostrar als més menuts i menudes de que hi ha persones que volen fer esport i volen estar formant part d'aquesta comunitat esportiva. No? Si són capaços d'això, però al final, quan siguin adults, no tindran els prejudicis que nosaltres com a persones adultes tenim per no haver tingut aquesta oportunitat, no?, de menys de tindre aquestes experiències.
0: Bé, doncs jo crec que ara sí que queda clar, i queda clar també que Aspromivice no para. Si fa no res, dies encara estàveu omplint l'Albereda i tots els carrers de Xàtiva amb milers de persones en eixa carrera solidària, doncs ara també la participació en este congrés. I no sé si en el lloc en el que estàs, perquè no m'ha donat temps de preguntar-te off the record, també té a veure amb Aspromivice, imagina que sí.
1: Sí, bueno, Aspromivice sempre està a qualsevol iniciativa que participa. Estem en una prova pilot d'una entitat així a la Barbarossa.
0: Bueno, David, anem a deixar-ho perquè s'està perdent tota l'estona. Esteu en la Malvarrosa en alguna activitat esportiva. Així que passeu un molt bon dia. David, gràcies per estar amb nosaltres en directe, tot i la connexió.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

Bueno, és una llàstima, a vegades feien les connexions i no es pot fer una altra cosa. La cobertura per ara no la podem inventar. El que podem inventar és contingut. Contingut de ràdio fins a les 2 de la vesprada, sin el hoy por hoy de Xàtiva i Comarques. Pausa per a la publi i saludem a Fèlix Lluch.

0: Doncs com cada dos dimecres tornem amb la secció de Carla Benavent, esta secció per a parlar detingudament de temes, fugint una miqueta de la pressa, de l'actualitat i bueno, i centrant-nos en les coses importants, no? Les coses importants, les coses que tenen relació amb les persones i amb la vida. Carla Benavent, què tal? Bona vesprada, com
1: estàs? Hola, què tal?
0: Què tractem esta setmana?
1: Bueno, pues parlem del Dia Nacional de Signes. És una data que busca reconèixer la importància de les llengües de signes com una eina de comunicació fonamental per a aquestes persones sordes. A més, també serveix per reivindicar els seus drets i continuar avançant cap a una societat més inclusiva i accessible.
0: I des de quan es celebra este dia? Este dia
1: pues
0: de,
1: aquesta que commemoració es celebra cada 14 de juny, que és este cap de setmana, des de l'any 2014. La data recorda este 14 de juny de 1936, quan es va constituir la Confederació Estatal de Persones Sordes, una entitat que ha tingut un paper clau en la defensa dels drets de la comunitat sorda a Espanya.
0: Jo recordo que bueno, almenys des que jo estic així, que ja va per a 3 anys, sempre hem volgut parar-nos a reivindicar este dia i d'alguna manera o altra contar quina és la situació i com estan. Clar, no sé si podem fer, Carla, una anàlisi de si s'ha avançat en aquesta matèria en els últims anys o no.
1: Sí, a veure, sí que s'ha produït avanços importants. Cada vegada hi ha més presència d'intèrprets en àmbits com l'educació, l'administració o inclús els mitjans de comunicació. També s'ha incrementat la sensibilització social i l'ús dels recursos tecnològics que faciliten la comunicació. Tot i això, les entitats del sector recorden que encara existeixen barreres, tot i que cal continuar treballant per garantir una accessibilitat real en tots els serveis.
0: I pel que fa a ajudes o recursos, que és on anem a parar sempre?
1: Bueno, les diferents administracions continuen impulsant programes d'accessibilitat, serveis d'interpretació i projectes de sensibilització. A més, la tecnologia està obrint noves portes i noves possibilitats amb aplicacions i eines que faciliten la comunicació d'aixes persones sordes en el seu dia a dia. Però, bueno, més enllà de les ajudes, el gran repte continua sent la normalització i la inclusió efectiva de les persones.
0: I si una cosa, bueno, esta secció té moltes coses bones, no? Però una d'elles és que sempre comptem amb una persona que ens il·lumina una miqueta el camí. Qui és, avui?
1: Bueno, ens acompanya Marta, és intèrpret de la llengua de signes a Xètiva. Volem conèixer de primera mà la realitat de la comunitat sorda i la importància de la seva feina. Marta, què tal?
0: Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Per començar, si vols, anem al més bàsic. Definim què és la llengua de signes. Després ja parlem de quina és la vostra tasca, etcètera, etcètera, però què és la llengua de signes i per què és tan important que es diga llengua de signes?
2: La llengua de signes és una llengua, com bé diu la paraula, que implementen els sords per a poder comunicar-se. Finalment, també tenen darrere uns lingüistes i tenen unes persones estudiant-la i adaptant-la a la cultura i a l'actualitat, com fa la llengua oral també, exactament. I és molt important perquè fan part de la cultura, la identitat i la història de la comunitat sorda. Aleshores, és per a ells és el seu mitjà de comunicació i, clar, és el més important.
1: Marta, i en què consisteix exactament la feina d'una intèrpret de llengua de signes? És a dir, com és el teu dia a dia a la feina?
2: El meu dia a dia, pues mira, com nosaltres no tenim cap tipus de dificultat, nosaltres podem accedir al metge, als abogats, a qualsevol administració pública sense cap problema, però ells tenen la barrera comunicativa. Aleshores, com no s'entenen, per dir-ho d'alguna manera, és una forma d'un pont de comunicació, no? Fer una traducció simultània per a que la persona sorda puga assabentar-se de tot el que està dient pues, el metge, el funcionari de l'administració o qualsevol persona, i al revés, perquè si no, aquesta comunicació seria impossible.
1: I quina és la situació actual de la comunitat sorda a les nostres comarques?
2: Actualment falta molt per lluitar, perquè és veritat que en educació n'hi ha moltíssima falta d'intèrprets, però estem lluitant per aconseguir-ho. Per sort, la Costera i la Canal de Navarrés sí que dispon d'un intèrpret de llengua de signes, en aquest cas soc jo, que és per a tota la comarca, i que pues, dins de la medida possible pues, anem organitzant-nos per a poder acudir a totes les persones sordes que ens necessiten.
0: Perquè exactament quan tu acudixes a una d'aquestes persones que necessiten de la teua ajuda, Marta, què és exactament el que fas i per a quins, bueno, no sé si dir serveis, o sí, per a quines raons, per a quins motius tires una maneta?
2: Nosaltres, pues, per a qualsevol tipus de gestió. Tu imagina't l'anar al metge i no poder assabentar-te del que està passant, el resultat d'un anàlisi, qualsevol enfermetat que pugues tindre tu o qualsevol familiar teu, o el teu fill, ton pare, ta mare. Pues, imagina't l'anar i no poder aclarir-te en el metge. Aleshores, nosaltres el que fem és la traducció simultània. El que diu el metge, nosaltres li ho comuniquem a la persona sorda, li ho traduïm a la persona sorda i així ell pot assabentar-se de tot i pot contestar i el metge assabentar-se també del que està dient el sord.
0: Doncs ara que has dit això, m'ha vingut al cap una escena d'una pel·lícula xulíssima, una pel·lícula molt nova.
3: Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí.
4: Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
5: Es que hay un 50% de posibilidades.
3: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
0: Bueno, per a mi esta no és que sigui una de les millors pel·lícules de l'any passat, Marta, per a mi és una de les millors pel·lícules que s'ha fet a la història del cinema espanyol i sent ser així d'exagerat, però ho pense de deberes, és sorda, és una pel·lícula que a més va estar nominada als Goya, que a més va guanyar Goya, per exemple, uno d'ells la protagonista, un paperasso espectacular, paperasso no, és que és la seva vida al final, no?
2: Sí,
0: I jo crec que ahir també s'ha posat, no ho sé, s'ha posat molt en valor les dificultats que tenen les persones sordes per a fer coses tan normals com puga ser formar una família, no? O anar al metge,
2: exacte,
0: com me deies tu.
2: Exacte.
0: Què te semblen aquest tipus de pel·lícules?
2: A mi aquesta pel·lícula m'agrada molt perquè reflexa la realitat i el dia a dia de les persones sordes. És veritat que el ser sorda no t'obliga a estar una persona sorda, ni molt menys, i tampoc significa que puguis tindre un fill sord. O sigui que, al final, ningú sabem

0: una evolució, però tu com a professional has notat alguna evolució positiva en matèria d'accessibilitat en aquests últims anys?
1: Sí, sí que és veritat que com estan fent més força també i estan reivindicant els seus drets, sí que és veritat que a llocs on abans no hi havia, ara hi ha, o s'intenta per lo menos fer-ho més accessible. Però com vos dic, encara falta moltíssim. Com per exemple l'educació. Algo tan bàsic com l'educació hauria d'estar un intèrpret 100% en les persones sordes, en els xiquets sords que van al col·legi, i no està seguint així.
2: I és una pregunta des del desconeixement, Marta, no tinc ni idea. És en les reivindicacions que portem en aquestes ja, si no m'equivoque, 23 jornades de vaga indefinida per part del sector educatiu, en algun moment es menciona alguna cosa de...
1: Jo pel que he vist, no.
2: No, veritat, no.
1: Però també és de veres que estan lluitant per altres drets més propis. Això també és veritat,
2: sí,
1: que
2: sí, però...
1: la comunitat sorda...
2: Però posar un paràgraf més tampoc costaria tant, Marta.
1: No, exacte, exacte, no costaria gens. Però bueno, al final és el que vos dic. Nosaltres som conscients del que tenim. Si no ho tenim, no som conscients.
0: Com ha influït la tecnologia en la comunicació de les persones sordes? És a dir, n'hi ha nous avanços que puguen ajudar?
1: Sí, efectivament. Ara mateixa, pues, com us deia, la llengua de signes s'estudia també, hi ha lingüistes, la comunicació i les paraules, igual que en la llengua oral, van variant. Està, igual que nosaltres estem tenint nou vocabulari en quant a el col·lectiu LGTBIQ+, en la llengua de signes, per exemple, també van traient signes relacionats a això i van modificant-los. Alguns que estan quedant-se un poc obsolets perquè van lligats a la cultura més antiga, estan canviant-los a coses més actuals, també.
2: Tens un exemple?
1: Pues... sí, per exemple, jo tinc usuaris que són persones més majors i fan signes diferents a mi, o inclús el dactilològic, que és l'abecedari,
2: sí. El
1: fan diferent.
2: Sí.
1: Però perquè hem evolucionat i la llengua de signes, com qualsevol altra llengua, també.
2: I perquè, sí, corregis-me si m'equivoque, que potser m'equivoque, però cada lloc, cada comarca, cada poble, cada província... té una terminologia diferent en algunes coses concretes. Per exemple, si està molt clar com és el signe de fallera, no? Així.
1: Sí, sí. Així ho tenim clar. I en tota Espanya el signe de fallera és igual. Sí que és veritat que la llengua de signes en Espanya és la mateixa, però igual que la llengua oral, no? En la meva zona no parlem o tenim paraules diferents a la zona de la costera, o inclús aquestes diferències existeixen, per supost. I és veritat que així en Espanya tenim la llengua de signes catalana, també. Tenim l'espanyola i la catalana. Però dins de l'espanyola poden variar alguns signes.
2: I què podem fer? Això ja t'ho vaig preguntar l'any passat i ho torno a reiterar perquè penso que és important. Què podem fer les persones que no formen part d'este col·lectiu, de persones sordes, que poden fer per a intentar contribuir a crear, a tindre, a fer-ho més fàcil, a tindre una societat més inclusiva?
1: El primer és ser conscient de que existeixen altres persones sordes, cegues, sordcegues. El primer és ser conscient de que existeixen. Una volta som conscients és intentar fer accessible tot el que es puga. És a dir, en una televisió posar subtítols, en la ràdio és més difícil.
2: La ràdio està més complicat,
1: cas.
2: Sí.
1: Exacte. Sí. Però bueno, no passa res perquè al final estem els intèrprets i a una persona sorda que li interessa una notícia o li interessa algo,
2: li ho pots
1: ens ho
2: radiar,
1: farà saber.
2: Mai millor dit.
1: Efectivament. Efectivament. Al final és ser conscients de que tenim este problema o qualsevol altre. Si no som conscients del problema no podem ficar-li solució.
0: I aprofitant d'esta celebració, quin missatge t'agradaria traslladar als nostres oients?
1: Que s'animen tots a aprendre un poc de llengua de signes, encara que siga lo bàsic.
2: Tot i que siga gràcies i tot.
1: Efectivament. Simplement per poder socórrer una persona si passa alguna cosa, o per poder ajudar-la.
2: I que vegin sorda. Que vegin la pel·li, que està en les plataformes digitals i, escolta'm, jo crec que aquestes coses també, Marta, no van a resoldre res, però a lo millor una miqueta allò que dèiem de la consciència, de fer una miqueta també de criteri a la gent i de fer-nos més inclusius. Bueno, jo crec que aquestes coses, i a més

0: portar-les a la gran pantalla i després veure-la a casa tranquil·lament una pel·lícula, doncs està molt bé.
1: Exacte.
0: També, eh? Està molt bé.
1: Fa obrir els ulls i fa veure la vida d'una altra manera. Mm-hmm.
0: Marta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens trobem a veure, ens tornem a veure segur l'any que ve, o bueno, quan vulguis. Tu ja saps que estàs a casa.
1: Ja ho sé. Assistir per al que necessiteu.
0: Gràcies, Marta.
1: Gràcies. Adéu.

0: Doncs una secció molt xula, com sempre, Carla. Tu com es diu gràcies?
1: Doncs pues no ho sabia, però, o sea, sí que ho sabia, però...
0: Jo m'ho va ensenyar Marta quan va vindre l'any passat. Que
1: guai. L'any passat ho fa dos. Hauria d'aprendre més, eh? Pareix superbonica.
0: Jo crec que, a més de que és molt bonica, tens raó, perquè al final et fa també desenvolupar-te d'una altra manera, trobo que és imprescindible per a... Mm. Per què deia Marta? És que si te trobes una persona sorda que té un problema...
1: Com l'ajudes.
0: Com l'ajudes.
1: Que fort, que no puguem parlar el mateix idioma si no aprens.
0: Mira sorda, que és molt xula.
1: Vale.
0: Te la recomane. I no te'n vagis, fem una pausa... I ens n'anem de festa, va.

0: De festa en festa.
1: Por culpa de ese maldito, tú no me das un chance.
0: Amb Carla Benavent.
2: Que bé t'ho passis.
0: I així començarem a veure com...

0: Bueno, i això que ens agrada a tu i a mi, Carla, les marxes cristianes, este Tabalís Araways, per què sona una marxa cristiana ara?
1: Perquè en la Font de la Figuera celebren el mig any fester. El dissabte, a partir de les 8:30 del matí, tenen el tre d'eixida amb la Gran Despertar per a distints carrers de la població. A les 9:30, esmorzar fester als Jardins Verdoso, amenitzat per música festera. Es donaran els premis del concurs de dibuix escolar mig any fester i després eixiran des del jardí amb capitanies, banderes i més per dirigir-se al carrer Santa Bàrbara on sonarà l'himne de la festa. A les 12, volteig de campanes, a les de la vesprada, gran desfilada del mig any encapçalat pel bàndol cristià, per això sonó una marxa cristiana, i a les 8:30 de la vesprada, retreta fins als Jardins del Verdoso, amb tardeo de l'orquestra Human, i a les 11, bingo popular.
0: Vale.
1: I diumenge, últim dia del mig any, a les 12, missa, a les 6, romeria i ofrena de flors, i en aplegar a l'ermita realitzarà un refrigeri en la replaça per finalitzar els actes del mig any.

0: nuestra cristiana preferida. Vinga, de moros i cristians, d'eixe mig any ens n'anem a l'Alcúdia de Crespins. Què passa en l'Alcúdia de Crespins,
1: Carla? Bueno, són les festes de Sant Onofre, que comencen ja divendres. A partir de les 10:30 fins a la 1:30 hi haurà carrusel inflables al carrer de Sant Onofre. Després, de 11 a 12:30, guerra de globus d'aigua i espectacle Disco Kids fins a la 1. I després, trac a càrrec de la Pirotècnia Valenciana. A partir de les 5, atraccions al carrer Senyera.
0: No podíem fallar, és la Pirotècnia Valenciana de Llanera. Sí.
1: De vesprada, berenar per a tots amb borxata i fartons a les 5:30, a les 6, contacontes, a les 8:15, cercavila del grup de danses fins a la plaça Jaume I, i tot seguit, dansar popular fins a la foguera. A les 10 de la nit, serenata del poble a càrrec de la rondalla Barreja. A les 11:30, sarau organitzat pels grups de danses del parc, al parc, perdó, Ausias Marc.
0: Que xulo.
1: A les 12:30, macro disco mòbil Event on Tour, i a la serà l'avinguda de les Corts Valencianes.
0: Segur que sonarà la cançó aquesta que has triat.
1: Sí,
0: segur.
1: Jo crec que sí.
0: Dissabte?
1: De 10 a 2 hi haurà aule comercial i de les associacions locals a la plaça Jaume I. A partir de les 10 del matí, paradetes gastronòmiques. De 11 a 1 també fira inflable esportiva i stand beauty, o sea, amb tatuatges, trenes, maquillatges, monyos de calors, pintacares i més activitats. Si no vas, és perquè no vols.
0: Ja, bueno, o perquè no puc, perquè jo trenes amb fil i monyos de colors no em puc
1: igual
0: fer.
1: No,
0: però bueno,
1: igual no, però bueno, podem maquillar-te si vols. Fes-te tatuatges.
0: Anem a deixar-ho estar. Dissabte de vesprada.
1: De 5 a 8, carrusel ecològic inflables, i a les 5, fira d'atraccions al carrer Senyera. I de nit, a les 8:15, recollida dels festers i festeres amb la Societat Unió Musical de l'Alcúdia de Crespins. A les 9:15, recepció per part de les autoritats i isada de banderes. A les 9, l'ofrena. A les 9:30, la crema de la foguera. A les 10:30, la gran corda organitzada per la penya Coetera al Quís.
0: I com no pot ser d'altra manera,
1: actuació de l'orquestra Matrix Band.
0: Orquestra, a les, per acabar,
1: a la
0: que ens encanta.
1: Ei, a les 4 del matí, Torraeta.
0: Que senta molt bé. Que senta molt bé.
1: Sí, perquè sí, és que la paradeta de Creïlles ja s'ha quedat un poquet arreu.
0: Una bolònia és una bona torra que s'arrime tot el demés.
1: I
0: acabem amb el diumenge, Carla.
1: Amb activitats de 11 a 1 i mitja, amb inflables esportius i ateliers de jocs gegants, per als més menuts. A les 12, missa solemne a l'església parroquial. A les 5, fira d'atraccions. I a les 9, processó de Sant Onofre, acompanyada per la Societat Unió Musical de l'Alcúdia Crespins.
0: Lluís Santana, regidor, que bé seu Monteu, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines bones festes, eh? Era un cap de setmana molt complet, eh?
2: Pues sí, la veritat és que creguem que Sant Onofre se ho mereix, és el patró del poble. Entonces, pues volem donar-li un poc més d'alegria a la festa, volem que siga més plena, més preciosa, perquè creiem que el patró es mereix més de lo que estem donant-li estat.
0: I amb tot tipus d'activitats, per a tots els gustos, per a totes les edats, que això és una cosa molt important també, pensar en fer festes, Lluís, que siguin per a totes les edats, que ningú es quede fora.
2: Sí, per supost. Així n'hi ha molt per xiquets, n'hi ha molt per major, n'hi ha per gent que li agrada el foc, perquè tinguem la gran corda, tinguem el castell, tinguem la traca del dissabte a la 1, que és espectacular, i després tinguem un munt de coses. Bueno, pràcticament vosaltres ho heu dit tot molt ben detallat. Simplement vos ha oblidat la subhasta. Quan s'acaba l'ofrena a Sant Onofre, del dissabte, n'hi ha una subhasta que és espectacular. A la porta de la església se subhasta tot el que és xiquets i tot el que és festers i festeres han aportat d'ofrena. Tot això es fa una subhasta i el que recauda és tot per la Iglesia. Entonces, és una molt típic i molt arraigant el poble, lo de la subhasta.
1: I Lluís,
2: dime.
1: Quants festers hi ha este any? Perquè he vist la recollida dels festers i festeres amb la Unió Musical de l'Alcúdia de Crespins. Quants festers conteu este any?
2: Pues contem en 31. De 30.
0: Ah, molt bé.
2: Ha sigut espectacular. De 36 festers comptar en 31, espectacular. I espero que encara se n'apunti algun mes. La veritat és que és un plaer treballar. La veritat és que jo en els festers del 2025 va ser un plaer treballar. Molta gent, molts, perquè en 36 vaig dir gràcies a Déu tot molt bé. I tinc d'agrair-los una vegada més el comportament tant d'ells com de les famílies, perquè va ser espectacular. I, doncs això, encara no has quitat, doncs, ja veus tu, de 36, 31...
0: No, és una barbaritat, eh?
2: Espectacular.
0: No, és una barbaritat tenint en compte que és de veres que cada vegada, i ens ho diuen els alcaldes, alcaldesses i regidors d'altres pobles, que cada vegada costa més tindre festers. Bueno, doncs en teniu molts i estic entenent que molt bons, a més, també.
2: Sí, molt bons, molt bons. També tinc d'agrair als que seran un any de festes majors, són 20 i també és un grup fenomenal, la veritat és que estic molt content de veure's.
1: I Lluís, has dit que encara poden apuntar-se, o sigui, de 31 festes encara esta setmana poden apuntar-se per este cap de setmana?
2: Sí, per exemple, eren 30, però uno ahir en Valle Lluís, però temes de faena m'ho ha pogut arreglar,
1: sí que
2: estaré. Pues tranquil, el dissabte mos vegem en la... en l'entrada, en l'ofrena. I si ja t'hi dic, i si d'ací el divendres algun dels m'hi diu, pues per supost, faltaria més.
0: Bueno, però així en tens dos. Lo que passa és que una és de Quatretonda i l'altra és de Pobla Llarga, però no passa res, no? Puguem acoplar-nos, tot i que siga passant un rate de festa.
2: Home, vols dir que ho encontre que jo sóc de l'Ucent al costat de Quatretonda.
0: Ah, pues ja està, pues ara ja ho tinguem arreglat.
2: I sabeu que estàs convidat a tots els actes.
1: Moltes gràcies.
0: Lluís, no us ho digues dues vegades que anirem i te tocarà ampliar la torra, que així són parteres.
2: No n'hi hauria problema. La torra, com bé heu dit, és a les 4 del matí i ve bé a molta gent.
0: I tant, i tant. Sí.
2: Aixer hores d'apetís, nosaltres donem el pa, l'embotit, deixem graelles per torrar, i entonces... És un final de festa bonic el dissabte per la nit, de veritat.
0: Que bé, doncs passeu-ho molt, molt bé, Lluís, de veres. Una abraçada molt forta i, com sempre, gràcies per estar en la SER. Una abraçada.
2: Moltes gràcies a vosaltres per sempre tenir aquesta finestra oberta per poder parlar i poder presentar les nostres coses. Gràcies.
0: Adéu, Lluís.
1: Adéu.
0: Apreta, Carla!
1: Que me t'ho passes, per favor.
0: Està agradant-me la cançó, eh? Està agradant.

0: Vinga, doncs acabem. Ara, després de Quevedo... Bueno, vaig a posar a Lluís Francesc, perquè si no el xoc serà molt gran, perquè anem a acabar amb música clàssica, o sigui, imagina't.
1: Per favor.
0: Després de Quevedo, piano.
1: Que bé, bueno, ara podria...
0: Sí, meravellós. Carla, t'escoltem. Adéu.

0: Doncs així d'eclèctics som així a Radio Xativa, la cadena sèrie, així de melòmans, de Quevedo a Enrique Granados. Justificat, eh? Bueno, i encara que estigui ara per justificar, tampoc passaria res. Ens encanta la música clàssica i, a més, ens encanta per acabar el programa, perquè així ens anem tots una miqueta més relaxadets i més relaxadetes cap a casa i, a més, doncs tenim eixe interès per poder escoltar esta i altres obres el pròxim dissabte a la Casa de la Cultura de Xàtiva, on s'acull un nou recital de piano amb entrada lliure i gratuïta a càrrec de Ferran López Carrasquer, que ens atén al telèfon esta vegada. Ferran, què tal, com estàs?
1: Molt bé, preparat per al dissabte i amb moltíssimes ganes.
0: Comenceu prontet, comenceu a les 4 i mitja, no?, si no m'equivoque.
1: Sí, és donat que serà un recital un poc llarg, bueno, un poc llarg tampoc, però diguem que som dos persones. Aleshores, és millor començar un poc abans i també per els horaris de la Casa de la Cultura, per a que tot encaixa perfectament i es puga disfrutar del concert.
0: Abans de contar-nos com va ser aquest concert, Ferran, conta'ns una miqueta, perquè ho has dit, sou dos persones. Qui sou aquestes dues persones?
1: Pues serà un company i amic meu, que és romanès però viu a Alemanya, Andrei Preda, i després un servidor.
0: Molt bé, i què teniu preparat?
1: Pues és un repertori, la veritat, ben variat, donat que ell sol tocar obres més encaixades, no?, en el cànon alemà, diguem, més Beethoven, Chopin no tant, però un repertori més usual. I jo he optat esta vegada per música espanyola, d'Enric Granados, sí. En aquest cas la suite Goyescas en la seva integritat.
0: Que ja de per si és llarga.
1: Sí, de per si és llarga. No tan llarga, no és tan llarga com sembla, però tampoc és curta.
0: Quant de temps porteu preparant este concert, Ferran?
1: La veritat, ha sigut un concert que amb dos hem pensat des de fa mesos, i jo una vegada he completat la suite vaig voler tocar la primera vegada a Xàtiva, donar que és un auditori que li tinc molt d'apreci, i per a mi és un lloc en el que, diguem, li tinc molt de carinyo a aquest lloc.
0: A més, si no vaig errat, esta Goyescas, la suite completa de Goyescas, l'has gravat recentment també, no?
1: Sí, és un, bueno, més que res ha sigut una gravació casera, però també per deixar constància que aquesta suite doncs la toque, i és, per a un pianista tocar una suite d'aquestes característiques és un és totalment un repte i una cosa important
0: per què?
1: En la carrera.
0: Per què?
1: És una peça complicada, llarga, amb molt de detall, sobretot el detall, i per a un pianista ja dic que és un repte i és un verdader honor, no?, poder tocar una peça així.
0: O sigui, que entenc que vas de cabet, sense papers i sense res, no?
1: Bueno, de moment, sí, algunes parts de memòria, però és degut a la complexitat, que ara estic pensant si faré amb partitura o amb o de memòria, però bueno, ja ho decidiré, és una aposta molt arriscada, i també jo penso que el tocar en partitura no influeix, realment al final si un fa música és lo important, no? La persona que va escoltar el concert no va mirar les notes de la partitura, sinó que va estar escoltant. Llavors, si l'intèrpret de la partitura o el que siga, és una cosa més bé que no té molta importància.
0: La última vegada que vas vindre, bueno, va ser tot un èxit. Ens va dir que la gent com a que no volia anar-se'n, Ferran.
1: M'alegre.
0: Esta vegada, imagina també, no?, que vindràs amb...
1: Espere que sí.
0: Sí, no, això estic convençut que no, que dic que esta vegada també vindràs amb els pares i això com l'última vegada,
1: sí.
0: No? Que també és important sempre tindre eixe suport, eh?
1: Sempre, no, sí, de fet sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs Ferran, vinga, acabem i acaba tu mateixa convidant-nos a nosaltres, a ells i les oients, Bueno, teníem molts plans este cap de setmana, però lo bo de que siga tan pront a les 4 i mitja és que et dona temps després a acabar de completar la vesprada en eixa agenda intensíssima que tinguem a les nostres comarques i començar la vesprada a les 4 i mitja. Bueno, amb un recital de piano jo crec que és fantàstic. Tu mateixa.
1: Sí, sí, bueno. Res, invitar-vos a tots i a totes a un recital el pròxim dissabte en la Casa de la Cultura de Xàtiva a les 4 i mitja en el Saló Noble. Per gaudir d'un repertori molt variat, tant de música de Chopin, Beethoven, entre altres autors, i Enric Granados amb les Sirvallescas.
0: Ferran, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques.
1: A tu sempre.
0: I molta sort.
1: A tu sempre. Gràcies, moltes gràcies. Adeu.

0: que vaya.
1: Ja que havíem acabat relaxadets, doncs no anava jo a posar ara, jo què sé, a Bad Bunny, no? Anem a acabar relaxadets i relaxadetes. Gràcies, com sempre, per estar a l'altra banda de la ràdio. I si ens escoltes des del tren, molt d'ànim. Molt d'ànim. 20 minuts, 25, entre 20 i 25, ronden els minuts de retras en la línia C2 de Rodalies. 2:17, actualitzem la informació amb Fèlix Juqui, Carla Benaventa, hora 14, Xativa i Comarques, 7:20 de la vesprada, La Ventana. Bueno, La Ventana es comença a les 4, 7:20, La Ventana de Xativa i Comarques. Gràcies per estar ahí. A tu sí.

0: Feu una miqueta de música per a esta vesprada de dimecres 10 de juny, per a esta ventana de Xàtiva i Comarques, el Tico Tico. En este cas, l'interpreta una gent que estàs començant, que es diu la Filarmònica de Berlín, però sé que millor van interpretar-ho els i les alumnes del Conservatori Professional de Música de Xàtiva Lluís Milán, que tenen audicions i activitats des de final de curs, des del passat 5 de juny i fins al pròxim 15 de juny, és a dir, 10 dies de música pràcticament ininterrompuda. Gaspar Nadal, director del Conservatori, com estàs, estimat?
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Gràcies per estar. Bon dia ja fa unes hores. Bona vesprada. Bueno, bona vesprada. En València es pot dir bon dia tot el dia, o sigui, te ho compre.
1: Així és.
0: Conta'ns una miqueta, primer que res, com esteu celebrant aquestes activitats de final de curs, Gaspar?
1: Doncs res, molt bé. Estem així a tope, tenim moltes audicions que oferir. Esta és l'última setmana del curs, bueno, està, i fins al dia 15 de juny, i aleshores, com ja s'han fet els exàmens, doncs hem cregut adient el poder fer les audicions durant tota aquesta setmana. Has dit que van començar el dia 5, però realment començarem el dia 4 de juny, que farem el concert de final de curs i el lliurament de les orles a l'alumnat que acabava el grau. Sí. Farem un concert d'orquestra i de banda 5è i 6è el dia 4. Vols que te vaig a dir una mica el que...
0: Si vols, dividim en dos parts això. Què s'ha fet fins ara i després què és el que va a fer-se? Comencem amb el fins ara, què s'ha fet, Gaspar?
1: Sí, doncs el dia 4, el que acabo de comentar, el dia 5 de juny tinguerem una audició de piano i després una audició de solistes amb pianista acompanyant. Va estar el professor del centre Rafa Soler acompanyant a alumnats de les diferents especialitats. Després, el dia 8 de juny, farem una audició de violí i viola i després una audició altra vegada de solistes amb pianista acompanyant. En aquest cas va vindre el mestre Adolfo García a acompanyar a l'alumnat del conservatori. Després, el dia 9 de juny, és a dir, ahir, tinguerem una audició de trombó, una audició de flautes i una audició de solistes també amb pianista acompanyant, en este cas també el professor Adolfo García. I avui, ara mateix, encara estem celebrant una audició de música de cambra i guitarres. I d'ací una estoneta farem l'audició de música de cambra.
0: O sigui que encara arriba la gent,
1: A les 9:30 poden vindre a l'audició de cambra.
0: Vale.
1: Però ara mateix estem celebrant l'audició de música de cambra i guitarres. O sigui, avui és cambra, a tope.
0: Que guai. I encara vos queden, ara anem ja al que vos queda demà, vos queda divendres, i ja vos queda la setmana que ve, el dia 15, que si no vaig errat és dilluns.
1: Exactament. Sí, com que tinguem el festiu de falles...

0: hem allargat un dia més el curs, que és el dia 15. Mm. Aleshores, el dia 15 encara tenim alumnat que i farem el concert. Bé, et comento, sí. Demà dia 11 de juny tindrem una audició de solistes amb pianista acompanyant, aquesta vegada amb el professor del centre, Rafa Soler. Mm. El dia 12, divendres, una audició d'oboè a les 18 hores i una audició de música de cambra a les 19 hores. Tot això ho tenim penjat a les xarxes del conservatori,
1: de l'Instagram, eh? Sí. Sí, jo estic mirant-ho ara, de fet.
0: Instagram i Facebook.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I el dia 15 de juny tenim un concert programat per a les 19 hores, uh-huh, audició de cambra de percussió, i concert de banda de primer a quart curs.
1: Vale.
0: I ja ens acomiadarem del curs i de l'alumnat fins l'any vinent.
1: Concert de banda de primer a quart, això són prou alumnes, no, Gaspar?
0: Sí, però estarà partit en dos. Uh-huh. En dos, o sigui, faran una primera part l'alumnat de primer i segon, uh-huh, i una segona part l'alumnat de tercer i quart curs.
1: Que bé. Com ha anat el curs, Gaspar? Que ara ja podem anar traient conclusions.
0: Doncs, carregaet.
1: Sí, no?
0: L'alumnat ha treballat molt, han hagut moltes cosetes durant el curs i res, ara ja doncs, l'alumnat a disfrutar d'eixes meravelloses vacances i merescudes, igual que el professorat, també ara quan puguem acabar i tancar el curs. I res, és per començar a arrencar el nou curs. Primer fent les proves d'accés, que les tenim la setmana vinent, el dia 17 i el dia 18. Tot ha vingut així, tot una miqueta tard, des de Conselleria ens ha arribat la informació molt, molt, molt tard. La gent preguntava molt per el tema de les proves, sí, d'accés. Però al final, bueno, ha arribat, sí. Ho hem llançat, només va arribar, ho van llançar. I ara, doncs, això, tenim les proves el dia 17 i el dia 18. En la web de l'Ajuntament, en l'apartat de conservatori, podran veure tot el referent a les proves d'accés.
1: Deixa'm que et pregunte, ja que acabes de dir això, i que són moments per a moltes persones en aquest sentit que van a fer les proves, bueno, pues són moments difícils, de nervis, de quin consell els podem donar per a que vagin, no sé si el més tranquils possibles a les proves.
0: Doncs, simplement que vinguin en aquest cuquet que ha de vindre, el cuquet de la panxa del xicotet nervi, perquè l'hem de tindre, però no posar-se nerviosos fins al punt de no poder afrontar la prova. Vull dir, la prova és una cosa que ja tenen molt treballada, el tema d'instrument, o sigui, les obres que porten preparades d'especialitat, les porten molt treballades, porten durant tot el curs amb elles, aleshores simplement és que van a tocar-ho davant d'altres persones i que no tinguin ninguna por, que això, que no es mengem a ningú. Que és vindre, fan la prova i estar, evidentment hi ha les places que hi ha i pues, si venen quatre a presentar-se per a una especialitat que hi ha dos proves, doncs han de ser quatre, els dos millors són els que els dos que el sisca millor no són els millors. Els dos que el sisca millor pues, doncs, seran els que pillaran la plaça. Que si se poden ampliar més, doncs s'ampliarà. Però de moment són les que ja han publicades, són les que tenim.
1: I que no té pinta de que s'amplie de cara a l'any que ve, però bueno, de cara d'ací uns mesos ja que comença el nou curs.
0: És complicat, tot depèn. Si hi ha, a lo millor, alguna baixa d'aquestes inesperades d'última hora, doncs s'amplia la plaça. Una baixa és una plaça més per a un que vinga de fora. Això ho anirem sabent ara.
1: Gaspar, has dit des de l'inici, quan estàvem parlant de que vau començar el 4, amb ese 4 de juny, amb ese concert d'acomiadament per a les personetes que ja han acabat els seus estudis així al Conservatori de Xàtiva i ara doncs, van a seguir la seva carrera musical. Mira, doncs de la mateixa manera que t'he preguntat per els nouvinguts, et pregunte també pels que se'n van i comencen ara una nova carrera musical en la seva vida. Sabem que no és fàcil la música. Quin consell es donaries?
0: Això ja són paraules majors. Doncs és el mateix. Al final són alumnes que han estat treballant durant tot el curs d'una manera constant, perquè els que van a fer el superior és perquè realment han fet un grau professional top de 10.
1: Sí,
0: aleshores,
1: sí, excel·lent.
0: És gent
1: sí.
0: que ho té molt clar i que té ganes de fer aquesta prova. Aleshores, és la mateixa, el mateix consell, que treballen el que queda fins a aquestes proves, perquè imagina que aniran a molts conservatoris, que és el que han de fer. Al final és buscar l'opció de poder entrar a algun dels conservatoris de grau superior, i el que han de fer és anar tranquils amb tot el que han treballat, ben treballat, i sabent que ho saben i sabent que ho han de desposar de la millor manera possible, però també amb aquest xicotet foquet, el nervi que té que estar per a que la cosa te doni vidilla, però que no vagin amb por, que vagin a donar-ho tot i sabent que van a fer-ho bé.
1: Doncs deixem que acabe preguntant-te, bueno, una pregunta que serà difícil per a tu, perquè clar, òbviament eres el director, però bueno,
0: pues si què te que no me la fases.
1: Ah, lo siento. Què té d'especial el Conservatori de Xàtiva Gaspar?
0: Doncs el Conservatori de Xàtiva som una família, que molts dels professors portem així molts anys junts, i hem de ser això, una família, i la gent quan entra a veure que així hi ha bon ambient i que volen participar d'este bon ambient. A banda, tenim un edifici que és una passada.
1: Sí,
0: és una passada,
1: sí,
0: i la gent quan entra deu dir, ostres, que xulo. Jo tinc ganes de vindre així a estudiar amb estos professors i en este centre, perquè trobo que és el lloc on he d'estar. I res, els convidem a que vinguin així a formar part d'esta família, que és el Conservatori Professional de Música, Municipal de Música, Lluís Milán de Xàtiva.
1: Què bé ho has fet. Vinga, va, doncs ja l'última, ara sí. Acabem convidant a ells i les oients a que encara arriben a temps a voler, doncs això, fins al pròxim dilluns, algunes de les actuacions, dels concerts, d'eixa gent que posa la cirereta al pastís al seu curs. Bernada, el micròfon és tuyo, Gaspar.
0: No, res, afanyeu-vos, perquè ara a les 10:30
1: tenim
0: la següent audició, l'audició de música de cambra en l'auditori, i que demà i després demà i el dilluns esteu totes les persones, tant de Xàtiva com dels voltants, convidades a vindre a escoltar i a gaudir del talent del nostre alumnat. I que res, que no vos deixarem diferent, que vos agradarà segur. Jo sé que el dia 15 està el partit de futbol d'Espanya, el primer. Anem a veure si podem retardar l'audició una miqueta, però és que trobo que igual dona, perquè entre que comença les 6 i acaba les 8, jo convide a que vingueu.
1: N'hi ha de esperar tot, correcte, no passa res. Gaspar, te deixa, que te n'aniràs al concert ja. Un abraçat,
0: sí,
1: molt fort. Gràcies,
0: una
1: guapo.
0: Abraçada.
1: Adéu.

Coincidiran vostès amb mi, estimats escoltadors, que hi ha dies com el d'avui, amb el sol tapat i amb la típica basca del nostre poble, en el que el cos et convida a allargar un poc més del compte l'hora del cafè, sobretot si gaudixes d'una bona companyia i una bona conversa com la que he compartit avui amb un bon amic, advocat a Xàtiva per més senyes, i amb el que, a banda de voler arreglar el món, no podien faltar els comentaris respecte a la nova seu judicial, o millor, al conflicte que està dirimint-se. I confesse que m'he quedat bocabadat quan el meu amic, normalment un home ben informat i que està més per la creació d'un espai totalment nou per als espais jurídics de la ciutat, m'ha confessat que no coneixia un apunt que li he fet respecte a les places d'aparcament al projecte del Convent de Santa Clara. Crec recordar que en xarxes socials el nostre alcalde apuntava que existien 150 places d'aparcament, la qual cosa desbaratava els arguments de la consellera i la conselleria respecte a l'accessibilitat del nou Palau de Justícia. La qual cosa em porta a dues reflexions en una. Quan es va produir la retirada unilateral del jutjat de violència de gènere, la contestació pública dels actors jurídics, col·lectius afectats i associacions va ser tan inequívoca, tan clara i tan rotunda que afortunadament es va retirar un canvi que afectava profundament a les persones. Tal vegada, per aconseguir un canvi profund en la situació actual amb la conselleria respecte a Santa Clara, el primer pas hauria de ser fer pedagogia suficient per a que els directament afectats valoraren com cal un projecte d'aixes dimensions. Qui no coneix, ni sap, ni pot decidir en condicions.